0: Seguimos ahora en Hoy por Hoy Comunitat Valenciana. En este 9 d'octubre ya saben que conmemoramos la entrada de Jaume I en la ciudad de Valencia. Este año, además, con ese aniversario especial, como estamos contando, 750 años de la muerte del monarca en Alcira. Pero ahora no nos vamos a fijar en su figura ni en sus gestas, sino en las mujeres que marcaron su reinado y su vida. Algunas de estas historias pues puede que estén más contadas o nos suenen, al menos, como la de Naviolando Hungría. Otras, y en general, pues han estado bastant matrimoni.
1: Exactament, encara que foren il·legítims, perquè ell acaba reconeguent-los i sí que fins i tot acaba donant-los patrimoni i títols nobiliaris. Però no sabem el nom de les filles il·legítimes, sí el de les legítimes, perquè la mare, Violant d'Hongria, els deixa les seues joies en el seu testament. Però de les filles il·legítimes no sabem perquè no entraven a formar part en este joc d'escacs tan complicat de casaments, d'unions territorials, que sí que van entrar les filles legítimes, però que segur en va tindre de filles il·legítimes i moltes.
0: Però del que sabem, entre fills legítims i il·legítims, va tindre una gran quantitat, no?
1: Va tindre una gran quantitat de descendència i sobretot per que el monarca en aquestes èpoques, en aquests temps, i fins no fa massa temps també, el monarca se li permetia tot i havia de tindre tota la descendència i totes les amants que ell decidira tindre, perquè dir-li que no a un monarca era molt complicat, perquè el monarca també buscava les relacions d'amants sempre quan li convingueren, perquè hi ha casos, no? Hi ha casos, per exemple, en el llibre cito un cas molt interessant, que és el de Auren Biaix, que és una dona meravellosa, de la que tenim molt poca informació, però que sí que s'estableix un tractat, podríem dir, entre els dos, de concubinatge, per a que Jaume I la protegisca, ja que ella és filla única i no pot heretar els vincles nobiliaris dels seus pares. Per tant, Jaume I la protegís per a que es puga heretar a canvi de que si hi ha un fill entre esta relació sentimental de concubinatge, ese fill puga heretar totes les possessions. Jaume I no deixava fill per randa.
0: No, ja ves, és com no, un amant però documentada, sí, no? I d'alguna manera una relació legalitzada. Hi ha moltíssimes històries, però pel que estàs contant, per exemple, en aquest cas o hi ha altres, aquestes dones que eren amants també formaven part d'un estament social, no? Diguem-ne, en moltes ocasions. No també eren del camperolat, no?
1: No, eren dones que pertanyien també a la noblesa, eren dones properes al monarca, eren dones que tenien també la possibilitat d'acostar-se al monarca, que formaven part d'eixa societat i d'eixos llinatges que entre ells també es parlaven, es comunicaven i tenien presència dins de la cort, perquè estaven a prop també de Jaume I. I sobretot Jaume I va ser molt llest en totes aquestes qüestions, perquè és estem davant d'un monarca que no sols escriu, pensa, sinó que és un gran estratega. I en el llit també va ser un gran estratega.
0: No deixa res a l'atzar. Però, Irene, ja, si anem una miqueta més enrere en el temps, la pròpia història de sa mare, qui sa sí que es conta, no? Com va ser gestat i quina història tan dura va tindre.
1: A mi sa mare em dona una certa pena. És una història molt trista, perquè Maria de Montpeller és una dona rebutjada per les persones que més l'havien d'estimar, pel seu marit, pel seu pare, i sempre per ser dona. De fet, el pare de Jaume I ja la trobava poca cosa, no? I això és una expressió que em dol, no? Dol escriure-la, perquè la trobava poca cosa perquè no era filla de rei. I sobretot Maria de Montpeller, estem davant d'una altra dona molt intel·ligent, que ella utilitza el dret canònic al seu favor i diu: com que jo no he de tindre relacions sexuals amb el meu marit? Clar que sí, perquè si no, no hi haurà un hereu. I és el moment en el que l'enganya a les fosques, perquè pues el seu marit estava en totes menys amb ella. I finalment l'enganya a les fosques.
0: Es fa passar per un amant.
1: Es va passar per un amant, exactament. És molt curiós tot això.
0: Sí, cert.
1: Té a tota la cort resant per a que es produïsca la consumació carnal i la fecundació, que finalment arriba, i l'enganya i acaba tinguent en Jaume I. Clar que sí. I, a més, és que Maria de Montpeller ho tenia molt clar. Si no hi havia fills, el seu senyoriu també acabaria perdent-se. I ella legitima, d'alguna manera, la seva veu, la seva decisió, en un moment en el que les decisions en el llit les dones no les prenien. per a res. El desig sexual d'una dona estava completament esborrat, ni s'entenia tampoc.
0: Clar, clar, és que cal ficar-se en ese context, eh? Però després deia jo, pot ser la dona que més ha transcendit o de la qual més es parla, no? Des de que som xicotets a les escoles també, anar violant d'Hongria. Clar, evidentment va ser una peça fonamental també en la trajectòria en la vida de Jaume I.
1: Sí, va ser una peça fonamental. A més, també en el període de conquesta, perquè, de fet, anar violant d'Hongria sempre li diu a Jaume I, tot allò que conquerisques també és per als meus fills, no per al teu primer fill, amb Eleonor de Castella, sinó també per als meus primers fills, per als meus fills, que vull que siguin també legítims i hereus teus. A part, Jaume I, que és un estratega, com hem dit abans, busca un matrimoni molt millor que el que ha tingut amb Eleonor de Castella. És a dir, busca una dona que siga filla de rei i, sobretot, ja son pare trobava poca cosa a sa mare, busca una dona que siga filla de rei i, sobretot, busca una dona que procedisca d'una de les cases imperials més importants d'Europa que té vincles amb l'Església Catòlica. És a dir, anar violant d'Hongria és neboda d'Isabel d'Hongria, que Isabel d'Hongria ja ha sigut santificada. Per tant, ahir es busca com una manera de legitimar-ho tot, legitimar processos de conquesta, legitimar-se a ell com a un monarca poderós dins també d'Europa, i sobretot amb este matrimoni es casa amb eixa ansietjada unió d'una família imperial. I ja Castella se li queda curta. Per això és que rebutja a Leonor de Castella, que és el divorç de l'època. No existeix el divorç de l'època com l'entenem a l'actualitat, sinó un repudi. Un repudi és un rebuig que et torna a casa amb els teus pares. Ja no m'aprofites. Et torni a casa amb els teus pares. Però també hi ha una qüestió molt interessant de Leonor de Castella, i és el fet de que, i des de la perspectiva feminista, jo ho entenc així, no? Estes dones, cansades també dels homes i d'este masclisme de la cort...
0: Raons no es faltaven.
1: D'este masclisme de la cort, en les que elles són una peça en un tauler d'escacs, acaben fundant convents i monestirs, on elles se'n van soles, amb dones també de la cort, de la noblesa, i on troben la pau que un matrimoni els ha furtat, que un home els ha furtat, i troben un espai per a dones. Troben un espai per a la religió, però també per a la lectura i també per a la calma. Jo això ho reivindico des d'aquest punt de vista, no? De dir, hem de crear un espai...
0: No van eixir perdent, no?
1: No van eixir, exactament, no van eixir perdent, sobretot perquè també necessiten trobar una pau que el monarca no els va donar. El mateix va succeir amb Teresa Gil de Vidaure i el procés també de fundació del monestir de la Saidia.
0: És molt curiós això que dius de quan estàs fent referència a la religió i ser repudi que es permetia des del punt de vista religiós tornar a casar-se, no? Val,
1: sí.
0: Este matrimoni no val, altre. I Jaume I va intentar, crec que casar-se amb altres dones, no? Segons comptes,
1: sí,
0: fins a última hora. També.
1: Fins a última hora, perquè ell era un home com son pare, no? De Fembres. O sigui, ell era un home sexualment sempre molt actiu. De fet, en Teresa Gil de Vidaure li demana al papa la nul·litat del seu matrimoni i diu Jaume I l'excusa de que té la lepra. I el papa li diu, mira, no sigues tan calent ni tan fogós, relaxa't, és la teua esposa. Per tant, l'has d'acompanyar en els moments dolents i també en els moments d'alegria i de pau. Però ell va intentar sempre fins al final, sempre va ser un home fogós i calent.
0: Així, literal, no se pot dir d'una altra...
1: No se pot dir d'una altra manera.
0: D'una altra manera. Totes aquestes històries que es documenten en este llibre, recordem, es diu Més enllà de Jaume I, les dones que marcaren el seu regnat, clar, són moltíssimes dones, no sé si en faltaran també i altres més silenciades que no hem arribat a
1: descobrir. Segurament.
0: I com ha sigut este treball, esta recopilació, Irene?
1: Ha sigut un treball molt interessant, perquè quan Bromera em va cridar per telèfon i em va dir, mira, són els 750 aniversari del Jaume I, però Jaume I sabem molt d'ell i no sabem res de les seues dones. Em vaig posar a investigar. És un llibre divulgatiu, és un llibre per a tots els públics, per a totes les persones, per a que se puguen sentir atretes d'una vessant de la història que no ha sigut pràcticament estudiada, ni escrita, ni llegida. El que succeeix és de que abans de mi hi ha hagut altres altres investigadores, altres investigadors que sí que han donat unes pinzellades sobre les dones de Jaume I, les dones que han format part de la vida de Jaume I. Però hi havia que recopilar-les, recollir aquestes històries i d'alguna manera també pegar-li la volta, no? Perquè és un llibre des d'aquesta perspectiva feminista que diu, caram, però van ser dones que el van sostindre. Clar. Van ser dones importantíssimes, perquè els genis, al llarg de la història, o al llarg de la història de l'art, que és la meua vessant acadèmica, a lo que jo em dedique, els genis sempre han estat sostesos. I aquesta frase que diu, sempre darrere d'un home hi ha una dona. És que és certa. Sempre estem nosaltres sostenint, callades, silenciades. I després hem romàs en els marges de la història, en els marges del coneixement, i davant d'un any tan prolífic en actes de Jaume I,
0: exacte,
1: també és important parlar d'aixes dones que sense elles Jaume I no haguera sigut ni és el que és a l'actualitat.
0: Doncs ja no queda més que recomanar este llibre, esta moromera, publicat més enllà de Jaume I, les dones que marcaren el seu regnat. Irene, enhorabona per este treball.
1: Moltes
0: per
1: aquesta gràcies.
0: Recopilació, que a més recordem està il·lustrada magníficament per Lola Llopis.
1: Així
0: i
1: és.
0: Que paga molt la pena. Moltíssimes gràcies i feliç dia dels valencians i les valencianes.
1: Feliç dia també per a tu.
0: Adéu.

0: Varen pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats.
1: Valencia, bueno, evidentemente este 9 de octubre está marcado por el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. Ya les estamos contando, bueno, pues algunas de las muchísimas iniciativas que se están realizando para conmemorar este aniversario. Y la de ahora nos lleva al Sira, porque el Museo Municipal del Sira, vamos a poder ver, aún tenemos tiempo, ya se inauguró la exposición Jaume I del Rey al Home, L'última victoria. ¿Qué vamos a poder ver en esta muestra? Pues que nos lo cuente mejor Mónica Ibáñez, que es la jefa de sección de Patrimonio y Turismo, la directora de este museo y además comisaria de la exposición, así que es la que mejor conoce de esta muestra. Mónica, ¿qué tal estás? Buen día.
2: Hola, buen día.
1: Encara tenim temps fins el 26 d'octubre, però parla'ns, perquè a més en esta mostra teniu alguns quadres cedits també per la Diputació.
2: Sí, sí. Realment tenim l'obra original de, que va pintar Ignacio Pinazo per a, com a pensionat de la Diputació de València, i uns esborranys que va fer també previs per a este quadre, per a, abans de fer el quadre definitiu. Però si vols, puc començar contant-te un poquiu.
1: Clar.
2: Que el que hem volgut fer realment no és una exposició convencional, la típica on s'expliquen les obres, que es conta la pròpia història de cadascuna de les peces, del seu context, perquè hem pensat que d'aquest tipus d'exposicions han fet moltes ja. I sí que és cert que hem fet uns díptics per a que la gent puga saber realment el valor d'aquestes peces, perquè són peces úniques. T'estic parlant tant de l'Aureum Opus, que no sé si el coneixeu, és el llibre dels privilegis que tenim també a l'Arxiu Municipal d'Alzira. Són les úniques peces que s'exposen en l'exposició. Per tant, el que hem volgut fer ha sigut una exposició que més que vindre a veure i aprendre de les peces, és vindre a sentir les peces. I el que hem fet ha sigut crear tota una escenografia, una museografia que és minimalista, que està plena de simbolisme, perquè és el propi rei, és el propi Jaume I qui t'ensenya l'exposició, qui t'ensenya.

0: a la part de l'home. I ens hem llançat una pregunta que digui, o sigui, el títol està com incomplet, no? Pues posem l'última victòria, però no donem la resposta de quina és aquesta última victòria, perquè volem un feedback amb els visitants i que siguin ells qui al final de l'exposició troben quina és la resposta correcta a aquesta pregunta.
1: És a dir, l'espectador podrà completar, diguem, la història que proposa esta mostra. I sa última victòria la sabrem en visitar l'exposició.
0: Exactament, sí. Uh-huh. I, clar, en la part de la vida, pues, fent el recorregut, trobem esta peça tan important que t'he comentat, que és l'Aureum Opus, com a màxim testimoni del seu llegat cap al nostre poble d'Alzira. És una peça superimportant.
1: Sí, això t'anava a preguntar, Mònica. L'has nomenat, ja has dit, no sé si sabeu el que és. Jo crec que caldria incidir en què és l'Aureum Opus.
0: Sí,
1: este llibre pues és privilegi. Sí.
0: Exacte. És un llibre que està confeccionat al voltant de 1380 i que forma part d'una sèrie de llibres de privilegis que reunien còpies de documents reials i tenien la mateixa validesa jurídica que els originals. I d'esta manera, pues, clar, garantien la conservació i la consulta. Era com si diguérem el disc dur, un disc dur utilitzat
1: de l'època, no?
0: Sí, exacte, sí. I dels 12 exemplars que es coneixen, pues, el d'Alzira és el més ric i el més elegant perquè té 6 pàgines miniades que estan dedicades als monarques que concediren privilegis al Regne de València. Òbviament, Jaume I, Pere el Gran, Alfons el Liberal, Jaume II, Alfons el Benigne i per el cerimoniós. I el volum pues, conserva documents datats entre el segle XIII i XVII i constitueix un testimoni excepcional de la història institucional, jurídica i documental de la nostra ciutat.
1: Una ciutat molt important, també, Mònica, recordem, ho estem fent durant tot el dia, que és on finalment no, Jaume I va morir.
0: Sí, bueno, nosaltres volem reivindicar que sí va ser a la nostra ciutat on va morir, encara que saps que és un tema un poc delicat, que hi ha una controvèrsia i sí, els historiadors no acaben de posar-se d'acord, però nosaltres com els sirenys volem reivindicar que sí que va morir. El que sí que sabem cert és que va passar els últims dies a la Casa Reial nostra i això és l'escena que se reflecteix en el quadre de Pinazo, que és el protagonista també indiscutible d'aquesta exposició, com t'estava comentant. Quan tu visites la part blanca que t'estava dient, és com si Jaume t'explicara el poder que hi tenia en vida. Quan gires i mires cap al fons de la sala, hi ha tot una tela negra transparent que simbolitza el pas de la vida a la mort. És com el pas, exacte, sí, el pas de la vida a la mort. I tota la sala està pintada en negre, tenim el sostre, les parets, tot per a donar-li aquest ambient tenebrós. Hi ha una cadira reial que està il·luminada de manera cenital, que el que indica és que el propi rei està sentat ahí davant de la seva mort, observant aquesta escena. De manera que les frases que podreu llegir en les parets són com si diguérem el més essencial que diria Jaume I com a home, perquè realment la mort li lleva el despulla de rei com a rei i el deixa com a un home dèbil i malalt en els seus últims moments.
1: Clar. Però això em posaré en valor, no?, i sa part com a persona, no?, la part més humana,
0: exacte,
1: no com l'heroi i el conqueridor.
0: Exactament, sí. El que se vol resaltar és la part més humana.
1: Sí.
0: I, de fet, els esborranys els hem utilitzat al costat de cadascuna d'aquestes frases. I no sé si saps que un dels esborranys és la mà del rei, que subjecta l'espasa, i un altre és el peu del fill, de Pere, que està flexionat en les... No sé com se diu en València, l'espuela, que porten els...
1: Els cavallers.
0: Els cavallers, exacte. Uh-huh. I el que s'ha volgut simbolitzar així és el respecte del fill, per això està doblat com en senyal de respecte i d'admiració cap al pare, i és l'últim consell que el propi Jaume li va donar al fill. I la frase ve a dir que l'espasa no li donarà el poder.

0: El que li donarà el poder serà els fets i els records que ell deixa en la memòria del poble.
1: Un final redó, per a la mostra i també per a l'entrevista a Mònica. Informació d'utilitat, també informació de servei. Avui és 9 d'octubre, està l'exposició disponible fins a final de mes. Amb quin horari? I jo t'anava a preguntar també si està recomanada per anar en família, no? Si per als meus menuts també van a trobar interessant, no?, tota aquesta història que us heu preparat.
0: Sí, nosaltres esperem que sí. De fet, normalment els festius tenen tancat, però al ser 9 d'octubre i ser la festa que és i l'exposició que és, anem a obrir. L'horari és de 11 a 1 i de 5 a 8, de dimarts a diumenge, de dimarts a dissabte, i els diumenges i festius de 11 a 1 i mitja.
1: Molt bé. Cal anotar-se i no perdre's esta mostra que hem conegut ara una miqueta més. Mònica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en este especial de Hoy por Hoy, amb un motiu del 9 d'octubre. Felicitat també com a valenciana. Mònica Ibáñez, jefa de secció de Patrimoni i Turisme, directora del MUMA, on hi ha que anar precís a gaudir d'esta mostra. Moltes gràcies.